parles, però no puc escoltar-te. He mort. L'interfon que m'ha donat el bes de 10 minuts. Li has guanyat una sonrisa a la ira. Vidres colpejats. Símptoma d'amics separats. Una bossa de quadres plena de tu. I 800 quilòmetres de venjança.